0: Arreu de ton ràdio fem fi de setmana.
1: Fem-hi fer la matxilla.
0: S'ha de sumar aquí per mi i en dures que de punt.
1: Tornem a aquest espai de la pusa, s'ho pensa si l'ho veria en el sac.